0: Ucci d'Ascen tots a Mouniar de far al plet final. La sentència ven comunicada els 4 setembre 2026 a les 9 d'un quart e qui a il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzi, del prüm di del process in connex con la catastrofa de Bondo a Pontresigna, il process es terminò scudit per 3 dis.